0: José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a aquesta hora a l'Audiència Nacional com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions, aplegades en el Partit Popular, demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez esquiva al Congrés aquesta declaració de Zapatero. En la sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera a Evian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. I avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals concretament i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I el còmic La espia de Hitler d'Antonio Sachs i Maite Perea explica la història real de Larissa Svirsky, que va inspirar la primera Noia Bond, publicat per Planeta Còmic. Aquesta novel·la gràfica relata les peripècies d'una agent doble durant la Segona Guerra Mundial a Gibraltar.
1: Esports. Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. França ha superat Senegal 3-1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta 1-4 i guanya els penals a primer partit de la final de la Lliga davant a Pozo-Múrcia. A partit de la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Ens queda el titular del temps. Jornada de calor intensa avui. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior, als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
2: 3CAT Info.
3: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Tenemos la música perfecta para cada momento.
7: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Unamar FM. Esto es
8: solo números uno.
7: Lo mejor de ayer y de hoy.

0: No cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo. Haga sus encargos llamando al 93 387 1083. 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
3: Una Mar FM.
4: Una Mar FM.
2: Cada día somos más.

Fat és el més nou de Charlie Puth. Un altre dels bons artistes que t'oferim des d'aquí, des d'Ona Mar FM. En tenim un bon plantell i des de la teva ràdio preferida ens quedem tot seguit amb més i més. I és que podràs gaudir de la música dels UB40 amb el seu Red Wine i també de la presència aquí d'Alejandro Sanz amb Shakira i Bésame. Però abans, el ritme de la Chimichanga amb Marcos.

0: empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura. Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660-38-68-87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM. Siempre contigo.

0: de la setmana.
1: Doncs mira, el ritme d'aquest estiu potser ens arriba des de les Illes Britàniques amb la cantant irlandesa Jazzy i amb el DJ i productor musical escocès Calvin Harris amb aquest Satisfy, cançó tema vital de la setmana, no només el Next Level, sinó també ara. Aquestes setmanes les estàs escoltant també a aquestes hores, per exemple, en aquest matí, camí del migdia de dimecres, a tocar de 3:15 a 12 del migdia, amb Ginestar i tot el que ens queda.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han afegit concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats. El territori Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses, a l'Alt Empordà, alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdexs més malmesos.
1: Esports. El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra el Congo, a les 10 Anglaterra-Croàcia, de matinada Leo Messi ha igualat el rècord de gols en Mundials, 7 després de fer un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo Murcia i victòria a primer partit als penals. I en bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora l'escorta estatunidenca Madison Conner per a la pròxima temporada. El Cadí la seu han fitxat una altra escorta estatunidenca, Lexi Donarski, que ve de la Lliga Universitària.
0: Ja ens queda el titular del temps. Avui, jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
2: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Caigo, de que sona aquesta magnífica cançó amb la que seguíem oferint-te, doncs mira, un altre dels èxits de la temporada. Camí de 3:15, 29 graus de temperatura a la ciutat de Badalona i la nit està que crema.
1: Una mare
0: fe. Bé, és el que ens diuen els búhos. Per cert, la nit que crema serà la setmana que ve.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
2: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
3: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.
5: ¿No crees que es hora de modernizarte?
6: Escúchanos estés donde estés.
7: Onamar FM. Onamar.

caos amb l'efecte papallona. Amb ells no són caòtics, però sí que ens fan ballar embogidament. Els Doctor Prats, amb el seu ritme tan i tan feliç, t'alegrem la vida, t'alegrem aquest dia. On ara mateix sona des d'aquí Mr. Black and Blue.

Una altra meravella ballable, aquesta Thinking of You de Rio, i un altre dels èxits que, mira, s'alegren les jornades una rere l'altra, que sempre ve bé alegrar-nos la vida amb cançons, amb èxits musicals d'avui, d'ahir, tant nacionals com internacionals, a tocar de dos quarts de dues, i també fregant els 30 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Ens arriba ella, Holly Humberstone. I ho fa amb aquesta cançó que sona tant i tan bé, To Love Somebody.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Alexa, on Ona Mar FM.
6: Ona Mar FM en tuning.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Esta tarde hagas lo que hagas. Ponte la número uno.
4: Una Mar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: Prats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: La teva façana necessita una nova imatge? Estàs pensant en reformar la teva vivenda o local? A Construfar Rehabilitaciones Integrales fem realitat els teus projectes. 20 anys al sector, ens avalen. Especialistes en rehabilitació de façanes, reformes integrals i manteniment d'edificis amb solucions a mida i acabats de qualitat. Baixants, cuines, banys, fusteria, Construfar. Exposició al carrer Mare de Déu de l'Orde 32, Badalona. Telèfon 696-015432. O entra a construfac.com.
2: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
3: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Una Mar FM.
5: Temazos 100% garantizados cada tarde.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Onamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: temes barrejant dos grans clàssics com és Adele, per exemple, i els Modern Talking, amb aquesta producció de Brother Louie, que ens arribava aquí al 2024 i que Bona Mare era un dels primers a presentar-te joies com aquest Sunfire to the Rain, que en aquesta tarda de dimecres 17 de juny del 2026 ens serveix per dir-te hola, molt bona tarda, benvinguts, benvingudes, i espero que et quedis amb nosaltres.
1: Cada vez que nos escuchas te estamos poniendo un pelotazo. Bona Mar FM.
0: Així doncs, que gràcies per ser-hi una tarda més. Ara mateix 28 graus i mig, però quan venia pel Gorg marcava 33 graus. Així doncs, que si has de sortir, hidrata't, perquè avui déu-n'hi-do apreta. David Ramon, dues hores juntets tu i jo des de l'estudi d'Ona Mar, a punt al Dandelion d'Ella and Langley. Abans, però, una de les novetats més recents que et presentàvem aquí a Ona Mar, Fever Dream. Ens quedem amb Alex Warren. Benvinguts, benvingudes. Passeu, passeu.

Combinant uns quants anyets cap enrere, Lost Without You, amb Neta Godren ara mateix. I en aquesta calda, què millor que anar-nos a la platja a refrescar-nos els peus o directament a capbussar-nos, eh? Amb una festa a la platja, què millor pla que el que ens porten els Fredic des del 2025? Cançons estiuenques aquí a Onamar.

Doncs vinga, pràcticament dos quarts, eh? Dos quarts de set és el Dinner Party de Niall Horan. Una altra de les propostes de la nostra graella musical, també per aquesta primavera, però pràcticament amb temperatures d'estiu, eh? Uns passets enrere, abans d'arribar a dos quarts, clavats des del 2018 amb Holly i recuperant un dels darrers èxits d'Alan Parvent. Com sempre, a través de la ràdio musical dels èxits que van amb tu, a través de la 88.0.

0: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

Hem viatjat fins a Venècia per recuperar unes vacances acompanyats dels Hombres G. 4 minuts per sobre dos quarts de 6 de la tarda. Allà on siguis, ja saps, també a la butxaca onamar.net o des de la 88.0 a punt. Una noche en Malibu és la versió del 2025 dels Tennessee. Que ara mateix

Des del 2025, perquè ja té uns quants mesos, també amb la col·laboració del francès David Guetta amb el Hendrix Golden, des d'una de les sèries d'èxit de Netflix. A punt el primer senzill de Shakira, So, de fa uns quants mesos també.

Disaster amb Bryce i Paul Moya, amb la producció que ens presentava el DJ Sergi Domena el 2022 i que en aquesta tarda de dimecres hem recuperat aquí a Obra Mar. Camí cap a les 6 de la tarda, 28 graus com a 8, això es manté intacte des que hem començat pràcticament a les 5 de la tarda. Això sí, aquí amb l'aire condicionat nosaltres estem fresquets, eh? A bon apunt, des de l'àlbum Paracaigudistes, els Catarres, amb el seu nou tema Ets part de mi.

0: És el més nou de Meghan Trainor, que la tenim aquí amb aquesta novetat, després de fa uns mesos presentar-te la primera, anomenat Getting Girl. Aquest és el segon tall, el segon senzill del seu nou àlbum Toy With Me, que té per títol Potential, això que estàs escoltant ara mateix a través de la 88.0. 6 minuts i arribarem a les 6 de la tarda.
1: Onamar FM.

0: Són els Jonas Brothers amb el seu Love Me To Heaven ara mateix. Un dels darrers temes que ens arribava l'any passat i que encara corren per aquí, eh? Energia positiva, com sempre, amb les seves cançons. Arribem al punt de les 6 de la tarda. Recuperant els Wizards. I ho farem amb el seu ja clàssic i gran hit, amb el seu Isle in the Sun. I a partir de les 6, més i millor segona hora.
1: Una Mar FM. Una Mar FM.

És Leire Martínez, després de deixar la oreja de Van Gogh amb una certa polèmica. Però això ja fa uns quants mesos, perquè aquest senzill del seu primer àlbum d'estudi, 3DCOs, ja fa setmanes que te l'hem anat presentant aquí a Ona Mar. Una més, en aquesta setmana d'avui dilluns, 17 de juny del 2025. Què tal, com ho portem? Mira, 28 graus com a 9, ens acostem als 30. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? David Ramon, qui t'acompanya des de les 5 i, mira, una hora més fins al punt de les 7 de la tarda, tu i jo juntets, com sempre, a través d'onamar.net, si ens escoltes des de la web o des del mòbil, també des de la 88.0, aquí al Barcelonès Nord, part del Maresme i Barcelona. A punt, Trinix, des de França, abans prova el tutu-tutu del Siderland, que ho estan petant. Així doncs que gràcies per ser-hi. Una hora més que ens acostarà al punt de les 7 de la tarda.

novetat dance que segurament l'has escoltat si surts als clubs de nit. Ara que ve el bon temps, també. És el Loco Loco de Gordo, Reiné i Sonen Bell. Arribarem ja a un quart. Des de França amb el duet de dance també de DJs anomenat Trinix, que el 2024 ens presentaven Hot Pepper. L'hem punxat força aquí a Ona Mar. Avui la recuperem a les 6 i quart d'avui dimecres.

0: Què tal? Hello Summer, que encara li queden uns dies, però des del 2016 Ramis donava la benvinguda a l'estiu d'aquesta manera. I com que les temperatures són altes, altes, doncs mira, avui ens ha vingut de gust recuperar-la per tu. A punt, I'm gonna get ya, de Shania Twain. Icona dels 90.
1: Let's go.

Aitana amb aquest remix de Mon Amor que signaven el 2021 i que aquí a Onamar te'l posàvem els primers de tots. Tornem a l'actualitat, a punt, va, som-hi.

amb Calvin Harris i Jassy. Abans, però, jo crec que aquest tema no li calen gaires presentacions, però si hi ha algun despistat despistada, doncs ho farem. És el Wake Me Up Before You Go Go dels One. I aquells també que tenen la cançoneta de Nadal. I que cada any, el desembre, doncs sona a un munt d'emissores també aquí a Ona Mar. Doncs vinga, 5 minuts per sobre de 2:15. El vital de la setmana ara mateix.

0: viure amb una superestrella, com és? Doncs no ho sé, però ara ja ens ho explicarà. Jo crec que molts de vosaltres ja sabeu de què va la pel·lícula.
1: Funamar FM.

mateix a punt Sofia Càmera amb Girls Like You, de novetat en novetat, arribant ja de mica en mica cap a les 7 de la tarda, moment en què t'hauré de dir adéu, però encara ens queden com 8 minuts mal comptats per arribar-hi. I encara molta música per compartir.

poesia, una mica d'aires de rumba, des de T'estimo, és Te Quiero. Ens quedem amb aquesta estrella que ha sonat. I va sonar fa pocs dies a Montjuïc, si no va xerrat amb la visita del Papa. Nosaltres que arribem ja pràcticament a les 7 de la tarda, això vol dir que m'haig d'acomiadar. Doncs sí, sí, sí. Però no passa res perquè m'acomiado, però la música segueix amb Never Going Home de Kangs del 2021 i després molta més música fins a les 21 que recorda, com sempre, tindràs en Jaime Vinuesa a la 88.0 amb molta més música dels 80 i la música que van ballar els teus pares. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5? Et dic adeu-siau, però la música segueix a Ona Mar. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Passeu molt bona setmana, el que queda, i molt bon cap de setmana. I si teniu calor, intenteu remullar-vos perquè les temperatures pujaran, eh? Apa, fins dilluns, sigueu feliços. Adeu-siau.

0: Todos los días.
1: Una Mar FM.
0: Todos los días y a todas horas.
2: Son las 7. Las 7.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
4: Funamar FM.

0: punxat a Patxar, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores. Son las 10.